0: 你吃了吗这边你吃了咱特别身上得要命的可是这里可是你送去那是哪个给送那个门的啊这不过他的你养你看着呀看着呀我起来看到你你带着是男子学姐你男朋友长情给那是哪打打总在沉默的给那些给你那是个屁股的啊怎么给给给我那这边你这样吗我那这边我这罢了他今天有点慢是啊我的
1: 他今天俺就趁着心那么多那么是你就不配吧他了请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他请他
2: Чи-чи-чи-чи-чи!